0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Arrenquem la darrera setmana del mes de maig, dilluns dia 25, i amb esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 29 graus de màxima i 14 de mínima, i vent de l'est bufant a 10 km hora, l'índex ultravioleta en nivell 8, i una situació pràcticament calcada a la que tindrem en els propers dies abans de que es faci efectiu l'anunciat augment de temperatures. Predomini del sol, per tant, per a tancar el mes de maig. I també en esta darrera setmana del mes de maig arribarà el que ja s'havia anunciat, i ese paper de les dones en l'esport, que serà leitmotiv de la sisena Escola d'Igualtat. L'Auditori Leopoldo Peñarroya acollirà els propers dies 28 i 29 una taula redona amb referents de l'esport i la presentació del llibre de la periodista Paloma del Río. Escoltem a Teresa Romero, agent d'Igualtat.
2: S'estructura en dues sessions. La primera sessió tindrà lloc el dijous dia 28 de maig a l'Auditori, en horari des de les 6 de la vesprada. A les 6 s'obriran les portes i les persones assistents podran visitar els estanys dels clubs esportius que participen en la jornada. A continuació, a les 6 i mitja, tindrà lloc una taula redona amb el lema, el títol, Les dones en l'esport, reptes i oportunitats. Divendres, dia 29 de maig, a les 6 de la vesprada, també en l'Auditori, en el hall, contarem amb la presència de Paloma del Río, que, com sabeu, és una periodista referent en el món de la televisió, i va a presentar el seu últim llibre, Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos.
0: I ja ràpidament canviarem de mes, i a principi de juny, pues, i fent referència a l'esport, arriba una nova edició de la Women Trail, en concret, el dia 6 de juny, Mar Arzo.
3: Un canvi de recorregut en l'inici únicament, perquè per les obres del parc aquàtic pues, no podrem córrer per el tros de senda.

0: I parlem ara d'una nova subvenció que rep l'Ajuntament de la Vall per temes d'ocupació i de formació. Ens ho contava el regidor de l'àrea, Jorge García.
1: L'Ajuntament ha sigut otorgat amb una subvenció per part de la Generalitat Valenciana de 50.000 euros per portar endavant el projecte de Orienta Plus. Aquest projecte va dins de la línia estratègica que marquem des de l'Ajuntament, que recordem que sempre té les potes de la formació, de l'impuls industrial i de les nostres empreses, però també l'assessorament de l'Agència de Col·locació i de l'orientació laboral com a pilar fonamental dins de la nostra estratègia d'ocupació. En aquest projecte anem un pas endavant, en el que s'han seleccionat perfils que ja estaven a la nostra agència de col·locació i que entraven dins dels col·lectius vulnerables que comprenia aquesta línia de treball.
0: Les formacions de guàrdia en Nules, Ana Palenciano, major 70, en la vall, Iago Segarra, sud-oest, 66.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Arrenquem la darrera setmana del mes de maig, dilluns dia 25, i amb esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 29 graus de màxima i 14 de mínima, i vent de l'est bufant a 10 km hora, l'índex ultravioleta en nivell 8, i una situació pràcticament calcada a la que tindrem en els propers dies abans de que es faci efectiu l'anunciat augment de temperatures. Predomini del sol, per tant, per a tancar el mes de maig. I també en esta darrera setmana del mes de maig arribarà el que ja s'havia anunciat i se paper de les dones en l'esport, que serà l'emotiu de la sisena Escola d'Igualtat. L'Auditori Leopoldo Peñarroya acollirà els propers dies 28 i 29 una taula redona amb referents de l'esport i la presentació del llibre de la periodista Paloma del Río. Escoltem a Teresa Romero, agent d'Igualtat.
2: S'estructura en dues sessions. La primera sessió tindrà lloc el dijous dia 28 de maig a l'Auditori, en horari des de les 6 de la vesprada. A les 6 s'obriran les portes i les persones assistents podran visitar els estanys dels clubs esportius que participen en la jornada. A continuació, a les 6:30, tindrà lloc una taula redona amb el lema, el títol, Les dones en l'esport, reptes i oportunitats. Divendres, dia 29 de maig, a les 6 de la vesprada, també en l'Auditori, en el hall, contarem amb la presència de Paloma del Río, que, com sabeu, és una periodista referent en el món de la televisió, i va a presentar el seu últim llibre, Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos.
0: I ja ràpidament canviarem de mes, i a principi de juny, pues, i fent referència a l'esport, arriba una nova edició de la Women Trail, en concret el dia 6 de juny, Mar Arzo.
3: Un canvi de recorregut en l'inici únicament, perquè per les obres del parc aquàtic pues no podrem córrer per el tros de senda de darrere de la piscina. S'ha fet un recorregut alternatiu, aleshores iniciarem del mateix lloc que iniciem, del costat del Cat, creuarem el pont, però baixarem, ens desviarem a la dreta cap al pàrquing, pujarem per la rampeta, per on entrem al pàrquing de Sant Josep, i enfront del club de tenis tornarem a agafar el passeig de Sant Josep, ¿vale? El passeig que va a les coves, tornarem a creuar el pont i ja ens desviarem a la dreta. Aleshores serà un poquet un batiburrillo, tornarem al mateix lloc d'eixida, al mateix lloc de l'art, i ahir ja agafarem la senda normal. Aleshores el club ha fet una publicació la setmana

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Viene por primera vez a la Payduso Dania Díaz desde Venezuela. Y Dania, bueno, tiene una trayectoria increíble. Es premio en Latinoamérica en el famoso Festival del Flashoma, uno de los más prestigiosos del mundo. Premio Nacional de España, fue finalista en Got Talent y estuvo en Las Vegas y consiguió engañar a Penn & Teller, uno de los shows de televisión más importantes en Las Vegas, ¿no? Quiero continuar diciendo que viene el mago Patxi, ya lo tuvimos aquí hace 4 años, pero muchísima gente me ha pedido que por favor que volviese con su nuevo espectáculo. Él es campeón del mundo de magia de calle. Vendrá Oliver, desde España también, especialista en magia cómica. Liuba, desde Ucrania, que ella es especialista en magia visual, manipulación, hace unos números espectaculares de magia visual, vais a alucinar.
2: I també el tindrem en les acaballes d'este mes de maig la inauguració de l'exposició Dues generacions, dues mirades dels artistes Juan González Alacreu i Rebeca López González. Això forma part, junt al dijous 28 de maig, Poesia a l'Escola, homenatge al poeta Antonio Machado, de lo que és el cicle Música i Paraula que organitza l'Associació d'Amics de la Vall. Qüestions que aniran omplint l'agenda d'este final de maig i de l'inici de juny.
3: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
4: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
2: Y bueno, prueba del que os comentaba de la agenda es que el primer cap de semana de juny també continuarà l'activitat de l'Associació Cultural Geneig i Carreters, i que ahir diumenge pues tenien l'entrega de premis de fotografia que varen anunciar en les passades festes de Sant Antoni en Giner, i ara per al cap de setmana del 6 i 7 de juny i en el Carmadai, exhibició de cavalls, classes magistrals, ens ho contava el president José Manuel Marco.
6: Dissabte dia 6, anem a fer una classe per a tots els socis que vulguin participar, encara està oberta la inscripció, per tots els socis de l'Associació Geneig i Carreters de la Vall d'Uixó que vulguin participar, es donarà el genet professional, que és el mateix que fa la masterclass, que és Simón Rodríguez, és campió de la Comunitat Valenciana i actualment està competint a nivell d'Espanya. O sigui que és un referent en el món del cavall, així en la Comunitat Valenciana. Pues a les 9 del matí es començarà la classe per als socis. De moment n'hi han apuntats entre 8 i 9 socis. Intentarem que els horaris, perquè en el món del cavall 2 i 2 no són 4, claro. Tu dius 40 minuts per cavall, però a lo millor uno en 30 minuts ho ha fet bé i acabem, un altre necessita una hora. Intentarem que els horaris estiguen tot prou ben quadrats i a continuació farem la masterclass. La masterclass consistís entre Simón Rodríguez té a 5 o 6 cavalls que són d'alumnes d'ell, cada cavall el monta un alumne i ensenya des d'un potro hasta un cavall a domar.
2: I parlem ara d'una nova subvenció que rep l'Ajuntament de la Vall per temes d'ocupació i de formació, no comptava el regidor de l'àrea, Jorge García.
7: L'Ajuntament ha sigut otorgat amb una subvenció per part de la Generalitat Valenciana de 50.000 euros per portar endavant el projecte de Orienta Plus. Aquest projecte va dins de la línia estratègica que marquem des de l'Ajuntament, que recordem que sempre té les potes de la formació, de l'impuls industrial i de les nostres empreses, però també el assessorament de l'agència de col·locació i de l'orientació laboral com a pilar fonamental dins de la nostra estratègia d'ocupació. En aquest projecte anem un pas endavant, en el que s'han seleccionat perfils que ja estaven a la nostra agència de col·locació i que entraven

0: dins dels col·lectius vulnerables que comprenia aquesta línia de treball.
1: Les farmàcies de guàrdia en Nules, Ana Palenciano, Major 70, en la Vall, Iago Segarra, Sudoest, 66.

0: por hoy.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, be playa.
0: Radio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
5: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això valia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal amb la torre i el sol, possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
6: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
7: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
8: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. Te esperamos. Conforama.
9: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto. El hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
10: El silenci no habita en llocs corrents. S'amaga en racons extraordinaris. Descobris noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
11: Cadena Ser. 100 anys de ràdio.
0: Hoy por hoy.

0: Primer que res, com esteu? És la primera pregunta que vull fer-vos. Dia 11 ja, eh?
1: Com bé saps, és d'una situació molt complicada i molt complexa en la que tots estem involucrats, les famílies, a l'escola hem d'agrair tot el recolzament que estan mostrant i tota la comprensió, perquè realment és un tema molt, molt, molt complex. La vaga de l'altre dia, la manifestació, perdó, de l'altre dia, del dissabte, va ser, jo com vaig anar ahir, me vaig emocionar la quantitat de gent que hi havia allí, perquè tot el món pensem que s'ha de donar una solució a aquesta situació per a millorar la qualitat educativa. Jo m'alegra molt de que la consellera hagi decidit ja posar a les 4 per a poder continuar en les negociacions, perquè crec que és una cosa que no se pot deixar o prolongar més en el temps, no? I a més el que se demana també són coses que són de sentit comú. Les reivindicacions són més personal per a l'inclusió educativa, per exemple, que significa més professorat per a poder fer a lo millor algunes codocents si és que se necessiten, o més personal d'AL, d'atenció d'aviació i llenguatge o de pedagogia terapeuta, o simplement personal de suport. Avui en dia les aules estan plenes de diversitat, que és una cosa molt enriquidora, però també requereix de més de més mitjans, no? La disminució de la ràtio també és una cosa que considerem, és que estem personal que està treballant en l'educació, que és fonamental, no? La millora de les infraestructures, que te vaig a dir del nostre centre, que té més de 75 anys.
0: Sí.
1: Un pla concret, que és el que crec que fa falta, un pla concret per exemple, la climatització. O sea, nosaltres en fiquem en particular, però en general, tots els centres educatius, les aules no estan adaptades a la calor, no? Estan molt ben adaptades la majoria al fred, però a la calor sembla que no, i és una cosa molt important.
0: Pues avui ja comença pront,
1: a
0: ensenyar les guerres.
1: És el que te deia, i la no instrumentalització de la llengua. I també per a les millores en les dotacions de la formació professional, per exemple, una planificació més adequada. O sea, nosaltres el que pensem és que és necessari que se senten, que negocien, que no és una cosa que sabem, entenem que no és una cosa d'avui per demà, però que sí que en coses un poc més concretes i no se queden una miqueta en este meses de control i no res, no? És un poc això, sabem ese neguit que tenen les famílies, igual que nosaltres, perquè te puc assegurar que és una cosa que per a totes les persones és molt complicat, és molt complicat, perquè tot el món sabem el que implica això, i jo de veres espero que en breu, esta vesprada, ja comencen a fructificar aquestes negociacions i que s'acabi el més pront possible i tornar a la normalitat, que és el que tots volem, amb una normalitat que implique una millora de l'educació pública, que a fi de comptes és per lo que tots els companys de tots els centres volem, no?
0: A les 4 pot ser una molt bona hora, i no les per davant per a xerrar i per a dialogar, sempre quan no s'alce algú i ho dona per tancar, que és el que no desitgem, i una cosa està clara. 11 dies, bueno, al marge dels caps de setmana també, no? Que ahí ha estat la preocupació en tots els missatges, en tota aquesta gent i aquesta marea humana, tant en València, en Castelló, etc. Hi ha un munt de missatges que no tenen pas enrere i que no se poden obviar pel bé de tots i de totes. Això deuria acabar com pront i d'ací enviar-vos.
1: I a més, pensa que realment anem tots units. Nosaltres, des del punt de vista de les direccions d'ací de la província de Castelló, crec que estem fent una cosa molt positiva, que és, estem reunint-nos periòdicament els 44 centres de secundària de la província de Castelló per a promoure aquesta comunicació constant i entre nosaltres i també cara a l'administració. L'altre dia vam anar els 44 a parlar en la directora territorial per exposar-li quines són les nostres preocupacions i per exigir-li que parlara en els seus caps i que la cosa que no foren tan immobilistes, no?
0: Pues anem a parlar de coses bones, que d'això se tractava, i tant de bo vinga tot lo bo junt ja, a partir d'ara, que ja se ho mereixeu, se ho heu treballat moltíssim i seguint donar-vos ànim i suport per al que queda, que esperem que siga molt poquet. Tant de bo de demà, no?, les notícies siguin altres. Però ja és hora de parlar del batxillerat nocturn, dels cicles formatius, i això sí que són coses, no? Que la gent deu de saber, deu d'interessar-se, saber com i de quina manera que oferiu. Sí. Que comencem per on vulgueu, suposo, batxillerat nocturn, per exemple.
1: Sí, si us comento una miqueta jo estos ensenyaments. A veure, el fet que estiguem així, sobretot un poc, és per això, perquè els períodes en els quals l'alumnat i s'ha de fer l'admissió, que és el moment en el qual li vas a comunicar a l'administració que tu vols cursar o bé batxillerat nocturn o batxillerat o la ESO, si vols canviar de centre, o
2: de llengües.
1: El canvi de llengua també, o cicles formatius, algun cicle formatiu, és en este període. Per tant, encara que estiguem en este mare magnum tan complicat i complexe, pensem que és important informar a la ciutadania de les opcions, no? I jo, personalment, des del Botànic a Vanilles, nosaltres el que tenim, ja més entre una miqueta més en el batxillerat nocturn,
0: sí,
1: són uns ensenyaments que són equivalents als del diurn. El que passa és que d'alguna forma està pensat per a persones que per un moment no poden anar per el matí perquè tenen algun treball, o per exemple a lo millor és alumna de primer de que va a cursar primer de batxillerat i tal vegada per les UBs se fica a treballar, per aquelles persones que no poden anar en el diurn, no? I simplement el requisit seria ser major de 18 anys o bé ser menor de, o ser tindre més de 16 anys i pues, tindre una cosa justificada que implique que a lo millor per el matí no pots anar, com per exemple podria ser pues, estar treballant o estar buscant feina perquè fa falta en casa, etc. Aleshores, nosaltres allí el que tenim és ja portem ja quasi 10 anys del batxillerat nocturn. Han hagut moltíssimes promocions que, bueno, tots aquests anys que ha estat una cosa molt positiva per a tot el poble. Tenim les modalitats de ciències i de ciències i tecnologia i la modalitat de ciències socials. El títol que te donen és exactament el mateix. La diferència és que si per exemple una assignatura en el diurn la suspens i no passes de primer a segon, en el nocturn i la assignatura la tens aprovada sempre. ¿Vale? Són alguns avantatges que tenen. Si tu, per exemple, estàs en el primer de diurn, has tingut un problema i l'any següent no pots continuar en diurn perquè resulta que has de treballar per el que siga, les assignatures aprovades en primer del diurn, si te passes a nocturn, se consideren convalidades, no? Després, clar, hi ha menys alumnes per aula. Sempre que han vingut així, que han vingut moltes vegades en antics alumnes, sempre tots estan molt contents perquè tens un tracte molt més familiar, no? I crec que és una cosa important que té la Vall d'Uixó, un ensenyament molt important que té la Vall d'Uixó, i que les persones ho han de saber.
0: És que, Daniel, suposo que hi serà també la conversa, però lo de llibres gratuïts, que heu
1: remarcat. Correcte, perquè els llibres és el mateix que Sarsa Llibres és per a tots els ensenyaments de batxiller. Per tant, són llibres gratuïts també per la nit.
0: Perfecte, i a més es recorde en quina emoció, perquè emoció era, no? Com us contaven, no? Els casos pràctics, per dir-ho d'alguna manera, els testimonis de la gent que havia cursat el nocturn i que no s'apeneria de res, tot el contrari,
1: Tot el contrari, sí.
0: Tant de bo puguem seguir tenir testimonis d'això.
3: Vicent, perdona.
0: Sí, digui-me, Paco.
3: Per exemple, enguany, si no recorde mal, hi ha dos alumnes que són esportistes d'alt nivell, esportistes d'èlit, que han de compaginar l'entrenament pel matí en el batxillerat nocturn, i que moltes vegades ho poden aprofitar per a pegar un salt increïble, perquè són molt bons en un esport concret, per exemple el tenis,
0: sí,
3: trauen molt bones notes en el batxillerat nocturn i s'obren portes que són inimaginables, com beques per als Estats Units. Vull dir, tenim gent des de que s'ha quedat despenjat i vol acabar el batxillerat per fer unes oposicions o per a fer la universitat, a gent que és un estudi que per horari i tractament individual el fa millorar o obrir portes que eren això, inimaginables. Amb l'esport, tu ja ho saps, l'esport, sent bon esportista i tenint un bon currículum batxiller, tinc una beca per fer esport, sí, i sí, estudiar, sí, als Estats Units. Pues nosaltres hem tingut casos recents i és bo saber-ho.
0: I se dona aquesta oportunitat. L'admissió està en marxa, ja serà fins al dia 1 de juny, suposo, sí, que inclòs, no?, la data de,
1: sí,
0: l'1 de juny.
1: Sí.
0: El mateix dilluns, no?
3: Sí, però sempre es va fer-ho abans.
0: Hombre, claro.
3: Sí. Si hi ha algun problema, no, si tenen algun dubte, no cal apurar. Encara que siguem espanyols no cal apurar sempre.
0: Molt bé, no cal apurar tant.
1: Cert, cert.
0: I, bueno, cicles formatius. Paco, diu com sempre, la porta al teu futur, que no és un mero eslògan, és una realitat.
3: Sí. Bueno, com bé saps, de tots els anys, nosaltres tenim tres famílies professionals molt importants, dos d'industrials, diguem, d'electricitat i electrònica i de transport i manteniment de vehicles, d'automoció, que diríem, que són sectors que es fa falta molts treballadors. Estem farts de tindre que dir a vegades no en tenim, espera't que acaben, d'empreses que busquen gent, i una altra família professional, la d'administració i gestió, que és transversal a totes les empreses. En totes les empreses tenim administratius, cal gent que es dedica a aquestes coses, per tant, són tres sectors, tres famílies, molt potents, i de fet és que ho tenim prou ple. I la nostra oferta, com bé saps, va des de graus bàsics, que ara explicaré un poquet, graus mitjans, grau superior, tenim un curs d'especialització que després el meu company José aprofundirà, i la nostra oferta està tant pel matí com per la vesprada i com la nit, i en modalitat presencial o semipresencial.
1: Sí, sí, tot.
3: Que
1: tot.
3: És... la veritat és que et dona molta alegria veure com ara hi ha gent que acaba a quart d'ESO i en els seus 17 anys es fica a estudiar un cicle, i quina gent que en els seus 50, 55 anys vol acabar la seva formació per la vesprada, en semipresencial, i veus cares de gent emocionada de qui m'anava a dir a mi que me trauria un títol després de 20 anys sense estudiar. I ara, tal com està configurada l'FP, moltes vegades hi ha gent que amb la seva experiència professional se li acredita que és competent o que convalida unes assignatures, uns mòduls, fa uns altres i aconsegueix un títol. I això són línies de currículum i línies d'orgull també, de mira, vaig tindre que deixar els meus estudis per anar-me a treballar, i ara en un nivell de maduresa diferent els aconseguís.
0: Això és molt, molt cridaner i molt important, al igual que una altra de les afirmacions que has fet quan comentaves aquesta realitat de que a les empreses teniu que dir, mira, és que no en tinc cara, és que teniu que esperar i tal. Vull dir,
3: sí.
0: Això als estudiants, no? que han decidit pegar els passos, que tenen un dubte, després d'escoltar això, doncs és un plus afegir de dir, és que vaig a fer algo que estic interessat, sí. Però és que damunt si acaba, pràcticament tindré una oportunitat calentet, sense esperar massa, no?
3: Així és. Després, si vols, parlarem més d'això, però lligant amb el que has dit, tenim en el nostre centre, som centre de referència, tenim una oficina d'orientació professional que no sols està oberta per al nostre centre, tot al contrari, està oberta per a qualsevol persona de qualsevol municipi del voltant que vulgui una orientació de jo què puc fer. I venen allí i una companya els assessora sobre quines oportunitats laborals existeixen, i segons els seus interessos, segons els estudis que té previs, quin és el camí més adequat per aconseguir una feina, que és el que s'estan demanant, etc. Aquesta oficina està oberta a tot el món, a totes hores, val? És una cosa que ens costa molt, que estem molt contents, que hem començat enguany i que pensem que està funcionant prou bé, val? Del que dius de les empreses,
0: sí.
3: Pues José te podrà ficar exemples després. Tenim un, per exemple, tenim molts, un cicle formatiu de grau mitjà en horari de vesprada, que és el d'electromecànica de maquinària, que les empreses venen a tota hora. I molts alumnes no ho trien perquè no és el cicle seu d'arreglar cotxes, tal, etc. I té un futur tremendo. Sí. Té un futur tremendo. Les empreses venen i, mira, tinc un alumne, però no va molt bé. Dona igual, me l'enduc.
1: Sí,
3: perquè
1: sí.
3: Fa falta en les empreses.
1: Així no és.
3: Val. Vols que te comenti un poquet?
0: Sí, sí, per
3: ràpidament?
0: Favor. Sí, clar.
3: Val. Bé, de grau bàsic, que grau bàsic està pensat pues, per aquell alumnat que en l'ESO no li està anant massa bé, que vol deixar d'estudiar les assignatures típiques i vol començar ja a fer un minicicle que li pot obrir la porta a tindre l'ESO i a fer un mitjà, tenim el grau bàsic en gestió administrativa, bueno, en administració, i el grau bàsic en electricitat. El grau bàsic, els alumnes que l'han de fer o que el poden fer ja estan sobradament informats i saben quan se poden prescriure, perquè cal un consell orientador que te fa el centre te diu el teu camí és este, i a mi aquest document venen i els escrivim. Aleshores, està bé recordar-ho, però ens preocupa menys perquè estem més o menys localitzats, per dir-ho d'alguna forma.
0: Sí.
3: De grau mitjà, per exemple, en administració i gestió, tenim gestió administrativa, que seria encaminat a la persona que ha acabat l'ESO o té una titulació equivalent, o per prova d'accés, que per cert l'estirim demà i després demà, aconseguís poder tindre el requisit per a fer un mitjà. Gestió administrativa el tenim tant en presencial com en semipresencial. Vull dir, aquella gent de jo treballe, tinc col·legacions familiars, vine, t'informarem i veuràs com pots compaginar-ho perfectament. I de grau superior tenim administració i finances, que ho tenim tant pel matí en presencial com en semipresencial, que és el mateix que he dit abans, com en nocturn. En nocturn es fa a partir de les 6 més o menys per a aquella gent que treballa pels matins, però que el semipresencial diu jo, si no vaig a classe tots els dies, me costarà. Pues, també tens classe de nocturn com s'ha fet tota la vida en el botànic. Val? I després tenim un cicle que només oferim el segon curs, perquè el primer curs és idèntic del d'administració i finances. És a dir, un alumne que fa administració i finances, després fent només un curs més de segon d'assistència a la direcció, aconsegueix tindre dos títols en 3 anys. Este cicle el tenim per la vesprada.
0: Este és vesperti, sí.
3: Sí, i està especialment indicat per les persones que o bé han fet primer de l'altre cicle d'administració i finances, o bé l'han acabat i volen aconseguir un altre títol només en un any. Val? En electricitat i electrònica també tenim una formació bàsica, seria similar a la que he dit abans. Tenim un cicle mitjà d'instal·lació de telecomunicacions, molt adient per tot el que tenim d'instal·lacions de wifi, càmeres, cases, etc. I un també molt demandat en les empreses d'automatització robòtica industrial, que és del superior. Imagina tot el que suposa els processos de robotització i d'automatització en les empreses. És essencial ara.
0: I tant. Però això seria diur, no, Paco?
3: Sí, tots això són diur. I per últim, que ara José m'ajudarà un poquet a explicar-ho millor, tenim els de transport i manteniment de vehicles. Tenim tres mitjans, dos que es fan pel matí, que és electromecànica de vehicles... electromecànica de vehicles automòbils,
0: sí.
3: Que és pues, el mecànic de cotxes de tota la vida.
0: Molt bé.
3: El de carrosseria, que seria el de xapa i pintura, que diríem tu i jo, que sí, no som tan experts.
0: Efectivament.
3: Per la vesprada, electromecànica de maquinària, que és incluís també tot el que necessita la maquinària de les empreses. Vull dir, és molt demandat per les empreses. I tenim el superior d'automoció, que sempre el tenim pleníssim, de molta gent que treballa pel matí ja en taller i per la vesprada a millorar,
0: claro,
3: en un superior que inclou tant la part de mecànica com la part de xapa i pintura. I encara més, i se'ns plena l'any que hem tingut, un curs d'especialització. Diguem, ja ha acabat automoció i encara vull que especialitzar-me un poc més. Tenim per a ITV o peritació de vehicles sinistrats. Te passa, José, perquè te ho explique de categoria.
0: Molt bé, José Manuel Garzón. Curses d'especialització de grau superior, que comentava Paco ara, inspecció tècnica i peritació de sinistres en vehicles.
2: Sí, bueno, lo que podria llamar la gent un inspector d'ITV o un perito. Quan te van a estar esperando un golpe, el que va a verte el accidente, sí, és un perito. No, hablando un poquito de lo que decía antes de electromecánica de maquinaria, ¿hasta qué punto las empresas necesitan trabajadores? Que ahora la formación en empresa, llevamos 2 años que se hacen primero y en segundo. Pues vale, en primero ya se están diciendo que se los quieren quedar.
0: ¿En primero?
2: En primero.
3: Sí, sí.
2: Porque saben que o lo cojo en primero o no lo pillo en segundo. Y ya están apostando a cogerlos en primer curso. Que eso es muy, muy importante para nosotros. Y nada, el curso de especialización empezamos el año pasado. El curso de especialización. Fue un éxito, costó mucho de montar porque solamente hay 2 comunidades autónomas en España que la tienen, que es la andaluza y nosotros. Se tiraron para adelante, primero nosotros, luego entraron las andaluces.
0: Sí.
2: En principio era solo aquí, en Val d'Uixó. Al final la directora pues también lo puso en Alicante. Este año, que yo sepa, no la han cogido nadie y la verdad es que es un pelotazo. Funciona muy bien. Conseguimos que las plantas de ITV entraran. Al principio estaba un poquito reacias a no, porque ahora a ser público entrar, y claro, cuando entramos, que público y público era lo mismo. Las bolsas que tienen ellos detrás, que quieren hacer para el acceso, quieren ahora que sea a través de nosotros, de la bolsa que se genere del curso de especialización. Las prácticas las hacen ya, han hecho este año en las ITVs, han hecho las prácticas en las oficinas de peritación. Tenemos entre 10 o 11 empresas de peritación que están trabajando con nosotros. La verdad es que el panorama va muy bien. Hemos empezado ahora, ya tenemos gente, pero yo tengo de mi clase, por ejemplo, que doy este año, ya hay muchos que ya quieren ir al curso de especialización. el acceso es que es muy, muy... Tú vienes con una ingeniería y no puedes. Vienes con bachillerato, no puedes. Y cualquier otro grado superior, no puedes. O es el de automoción, o el de aeromecánica, o el de mantenimiento aviónico. Cualquiera de los grados superiores de la familia de transporte y mantenimiento de vehículos. De ninguno más puedes acceder. Porque en teoría esto es una especialización a lo que tú ya has estudiado antes. Y la verdad es que está espero que siga así, está yendo muy bien. Tenemos dos expertos. O sea, aparte de los profesores, viene un experto de ITV, que es un técnico de ITV, y tenemos un perito, que es del apoyo de la profesora, en este caso, que lleva la parte de peritación. Y bueno, como tú ya sabes, después de todo lo que hacemos aquí, nosotros estamos un poquito especializados en Erasmus. Cualquiera que estudie cualquiera de nuestros ciclos sabe que luego se pudiera hacer las prácticas
0: en Europa.
2: Sí,
0: señor.
2: Yo tengo ahora chicos portugueses aquí también. Igual que van, yo recibo. Yo tengo ahora unos chicos portugueses. Y ese es otro hándicap que tiene el que estudia en el Botánico. Que sabes que te vas a hacer las prácticas fuera.
0: Eso es un plus, ¿eh?
2: Un plus. Y muy grande.
0: Sí, señor. Las prácticas en Europa.
2: Y lo que decía Paco de que las empresas te quieren. Un chico este año de automoción, Oscar, en Francia, la empresa de vehículos pesados Iveco le ofreció quedarse.
0: Pero que para hoy de Confam Momentet, para hablar de temas futbolísticos, Paco, sería lo que decía José Manuel Lara, de que ya en primer, ya casi que la empresa ni la agarra,
3: sí.
0: Es con mirar la pedrera, ¿no? Agarrarlo ya juvenil y sí, tal. Sí. Antes de que despunte, me el quede, no sea cosa que después no lo tenga, ¿no, José Manuel?
2: Y algunos despuntan, ¿eh? En primero. Lo bueno es que despuntan muchos en primero.
3: De fet, també és molt recomanable per a les empreses que entren en aquest xoc, perquè tu tens un alumne que, diguem, que te l'estic formant jo en el centre, en un espai, sí. Tu el formes ja en primer, torna el segon al centre, el continues formant tu en segon i te'l vols quedar. Vull dir, ja tens una persona que l'has tingut 500 hores de vades, diguem, l'has anat formant tu, s'ha format en el centre... Qui millor pot començar a treballar en aquesta empresa? És com una cantera, que diries tu, com una pedrera,
0: sí, sí.
3: Perfecta per entrar al món laboral. El que ha dit José ara dels experts és un exemple més de com nosaltres fem l'esforç, i l'hem de fer encara més, que la formació professional estiga totalment lligada al món real de l'empresa.
0: Claro.
3: Per a que el xaval puga entrar i ningú li diga, jo no té experiència, no. Té experiència, ha vist com se fan les coses en el centre, ha vist com se fan les coses en l'empresa, i pot començar a treballar, pot començar a aportar a l'empresa... Des del primer dia.
0: És que afortunadament, hi ha una diferència abismal entre el que és la formació professional avui en dia i el que era molts anys enrere, Modest.
1: Sí, és que el que la nova llei de formació professional, que realment és del 2022, després va haver el decret del 2023, que és un poc el que ens ha regulat a tots,
0: sí, sí, sí.
1: Però el fet de que puguen anar des de primer a fer la formació en empresa i que sobretot estigui lligat als mòduls, a les assignatures, que no sigui com una assignatura diferent, això fa... que tot el món ens ha hagut de pensar com fer les coses i sobretot cara a l'empresa, bueno, el que comentava un poc Paco, tu veus a l'alumne en primer i ja pots des de la vessant de recursos humans, tu ja vas veient el perfil d'alumne que tu vols. Aleshores, o sea, que és un win-win de llibre per a tots, per a les empreses i per als instituts.
0: Bueno, que recordem tant el període d'admissió al batxillerat nocturn, la presentació de sol·licituds al curs 26-27 de cicles formatius, i després també si li diem a la gent quan pot trobar-vos, com se li pot atendre, perquè crec que per les vespres també pot rebre informació, no? O si voleu comentem tot això per a que la gent li quede clar.
3: Perfecte. Mira, si vols comencem per cicles formatius, que ja ha començat. En cicles formatius cal diferenciar per al mitjà i per al superior, per una banda, i per a la bàsica i el curs d'especialització. Per al mitjà i el superior va començar el 20 de maig, acabem el 28, i com bé dius, bueno, per això i per a tot, estem pel matí, òbviament, però també estem per les vesprades. I estem pel matí i per les vesprades tant per ajudar a fer l'admissió com per a fer una orientació.
0: Molt bé.
3: La decisió sempre és de la persona, però una orientació de... que és el que tenim, que és el que, segons el teu perfil, hauries d'estudiar, ja sigui estudiar amb nosaltres o estudiar en altre lloc. Així estem per ajudar-nos la gent.
0: I això implica claritud, està
3: sí,
0: clar.
3: Sí, clar, clar.
0: Molt bé.
3: Però, bueno, això és del 20 al 28 de maig.
0: Del 20 al 28.
3: Per a l'ACP bàsica, que diguem, el grau bàsic, i per al curs d'especialització, és del 25...
0: D'avui mateix?
3: Al 2 de juny.
0: Al 2.
3: com sempre, intentem evitar els últims dies, que pot ser que aquest dia no ens vagi una cosa, no puguem entrar, el que siga, més val fer-ho abans i tindre temps de rectificar.
0: Molt bé.
3: I per al batxillerat nocturn també és del 21 de maig a l'1 de juny. Així, encara que no hem vingut a parlar d'això, perquè són alumnes que estem tots els dies en classe, amb això de la vaga també és important, i perdoneu que recalque, tot l'alumnat, per exemple, de quart, ha de fer l'admissió per a batxiller, ja sigui el diurn o el nocturn, si vol continuar, o ha de fer l'admissió per a cicles. I què és important fer-la? I és important fer-la, si tens dubtes, als dos llocs. Mira, jo estic, vull, no sé si vull fer un cicle mitjà o un batxillerat. Fes les dues admissions, són compatibles, i tens unes setmanes més per a triar. Si no ho fas ara, ningú t'assegura que en setembre tindràs lloc, i és molt trist. Jo sé que parlar ara cara a l'estiu de què faré jo en setembre, ja, clar, però les famílies ho han de fer ja.
0: Tenim un minutet per a fer compendi un poquet de la vostra visita i pues agraïs la presència, sí.
1: Pues moltes gràcies, Vicent, i simplement agrair un poc també a les famílies per tot este compromís que estan tenint amb les nostres reivindicacions. Pensem que és fonamental que anem tots junts i tant de bo esta vesprada puguem dir que les coses s'han solucionat i que tornem a la normalitat i que al final de tot tinguem una educació pública pues millor, no?
0: Paco i José Manuel, algo molt ràpid.
2: Jo una cosita solo, que decía Paco antes.
0: Sí.
2: Ante la duda, en la solicitud no te obliga a nada y estás tranquilo.
3: Y te da derechos.
2: Claro. Sí. Si no lo haces, luego te puedes arrepentir. Ante la duda, hazla. No te va a obligar a ir a hacer ningún ciclo ni nada, eso, pero hazla.
0: Muy buen consejo.
3: Y es importante orientarse, preguntar, estem per ajudar, que vinga qui vulga. És important que si fas una admissió a cicles, tries primer el que més t'agrada, però també fiques el segon que més t'agrada, el tercer, el quart, sí, llocs on pugues anar, que veges que hi ha bona combinació, que t'ho estudies un poquet, perquè és el teu futur i la decisió de, almenys com diu José, de guardar-te la plaça és ara.
0: Pues Modest Beltrán, Paco Alfonso y José Manuel Garzón, mil gracias, molt d'ànims i tant de bo esta vesprada, si veig allà la llum definitiva. Gràcies i bon dia, adeu.
3: Adeu, Vicent, gràcies.

0: De momento, sátiras de temperatura al exterior en este inici de la darrera semana del mes de maig, dilluns, dia 25, un dia en el que estan depositades les esperances, tant de bo isca bé esta vesprada, en esa reunió entre la conselleria i els representants, els sindicats, els docents. És el 11è dia de vaga i este matí parlàvem d'esta qüestió amb el director del Botànic Cabanilles de la Vall, Modest Beltrán.
1: Que s'ha de donar una solució a esta situació per a millorar la qualitat educativa. Jo m'alegra molt de que la consellera hagi decidit ja posar a les 4 per a poder continuar en les negociacions, perquè crec que és una cosa que no se pot deixar o prolongar més en el temps, no? I a més el que se demana també són coses que són de sentit comú. Les reivindicacions són més personal per a l'inclusió educativa, per exemple, que significa més professorat per a poder fer a lo millor algunes codocències que se necessiten, o més personal de AL, d'atenció d'aviació i llenguatge o de pedagogia terapeuta, o simplement personal de suport. Avui en dia les aules estan plenes de diversitat, que és una cosa molt enriquidora, però també requereix de més de més mitjans, no? La disminució de la ràtio també és una cosa que considerem, és que estem personal que està treballant en l'educació, que és fonamental, no? La millora de les infraestructures, que te vaig a dir del nostre centre, que té més de 75 anys.
0: Sí.
1: Un pla concret, que és el que crec que fa falta, un pla concret per exemple, la climatització. O sea, nosaltres en fiquem en particular, però en general, tots els centres educatius, les aules no estan adaptades a la calor, no? Estan molt ben adaptades la majoria al fred, però a la calor sembla que no, i també per a unes millores en les dotacions de la formació professional, per exemple, una planificació més adequada. O sea, nosaltres el que pensem és que és necessari que se senten, que negocien, que no és una cosa que sabem, entenem que no és una cosa d'avui pa demà, però que sí que en coses un poc més concretes i no se queden una miqueta en este meses de control i no res, no? És un poc això, sabem i se neguit que tenen les famílies, igual que nosaltres, perquè te puc assegurar que és una cosa que per a totes les persones és molt complicat, és molt complicat, perquè tot el món sabem el que implica això.
0: També en el dia d'avui hem parlat de l'oferta formativa per al proper curs en l'IES Botànic Cabanilles, tant en allò que fa referència al batxillerat nocturn com als cicles formatius. Paco Alfonso, el cap d'estudis de cicles formatius, es parlava del tema dels dies, dels horaris, de les preinscripcions.
2: En cicles formatius cal diferenciar per al mitjà i per al superior, per una banda, i per a la bàsica i el curs d'especialització. Per al mitjà i el superior va començar el 20 de maig, acabem el 28, i com bé dius, bueno, per això i per a tot, estem pel matí, òbviament, però també estem per les vesprades. Tant per ajudar a fer l'admissió com per a fer una orientació, la decisió sempre és de la persona, però una orientació de què és el que tenim, què és el que, segons el teu perfil, hauries d'estudiar, ja sigui estudiar amb nosaltres o estudiar en altre lloc. Estem per ajudar-nos la gent. Però, bueno, això és del 20 al 28 de maig. Per a l'ACP bàsica, que diguem, el grau bàsic, i per al curs d'especialització, és del 25 al 2 de juny. Com sempre, intentem evitar els últims dies,
0: sí.
2: Que pot ser que aquest dia no ens vaig a una cosa, no ja. Puguem entrar, el que siga, més val fer-ho abans i tindre temps de rectificar. I per al batxillerat nocturn, també és del 21 de maig a l'1 de juny. Així, encara que no hem vingut a parlar d'això, perquè són alumnes que els tenim tots els dies en classe, amb això de la vaga també és important, i perdoneu que recalque, tot l'alumnat, per exemple, de quart, ha de fer l'admissió per a batxiller, ja sigui el diurn o el nocturn, si vol continuar, o ha de fer l'admissió per a cicles. I què és important fer-la? I és important fer-la, si tens dubtes, als dos llocs. Mira, jo estic, vull, no sé si vull fer un cicle mitjà o un batxillerat. Unes setmanes més per a triar. Si no ho fas ara, ningú t'assegura que en setembre tindràs lloc. I és molt trist. Jo sé que parlar ara cara a l'estiu de què faré jo en setembre, ja, clar, però les famílies ho han de fer ja.
0: I una de les novetats, el curs d'especialització en grau superior, inspecció tècnica i peritació de sinistres en vehicles. Ens ho contava el cap d'estudis de Nocturne, José Manuel Garzón.
3: ¿Hasta qué punto las empresas necesitan trabajadores? Que ahora la formación en empresa, llevamos 2 años que se hacen primero y en segundo. Pues vale, en primero ya se están diciendo que se los quieren quedar, porque saben que o lo cojo en primero o no lo pillo en segundo. Y ya están apostando a cogerlos en primer curso, que eso es muy, muy importante para nosotros. Y nada, el curso de especialización empezamos el año pasado. Empezamos el año pasado el curso de especialización. Fue un éxito, costó mucho de montar porque solamente hay 2 comunidades autónomas en España que la tienen, que es la andaluza y nosotros. Se tiraron para adelante, primero nosotros, luego entraron las andaluces.
0: Sí.
3: En principio era solo aquí, en Val d'Uixó. Al final la directora pues también lo puso en Alicante. Este año, que yo sepa, no la han cogido nadie y la verdad es que es un pelotazo. Funciona muy bien. Conseguimos que las plantas de ITV entraran. Al principio estaba un poquito reacias a no, porque ahora a ser público entrar, y claro, cuando entramos, que público y público era lo mismo. Las bolsas que tienen ellos detrás que quieren hacer para el acceso, quieren ahora que sea a través de nosotros, de la bolsa que se genere de curso de especialización. Las prácticas las hacen ya, han hecho este año en las ITVs, han hecho las prácticas en las oficinas de peritación. Tenemos entre 10 o 11 empresas de peritación que están trabajando con nosotros. La verdad es que el panorama va muy bien. Hemos empezado ahora, ya tenemos gente, pero yo tengo de mi clase, por ejemplo, que doy este año, ya hay muchos que ya quieren ir al curso.
4: En Caixa Labá y Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labá y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labá.
6: Novamoto en Val d'Uixó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Val d'Uixó. ¡Te esperamos!
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I escoltem ara que l'Ajuntament de la Vall reforçarà el manteniment de camins i zones rurals amb 91 contractacions aquest estiu. L'Ajuntament ha obtingut una subvenció de 185.554 euros del Servei Públic d'Ocupació Estatal dins del programa de foment de l'ocupació. Ho contava el regidor de l'àrea, Jorge García.
8: El govern d'Espanya ens ha otorgat, com cada any, una subvenció de vora 185.000 euros, més els 40.000 euros que aportem de part de l'Ajuntament, d'aportació municipal, per als contractes de la rama agrària. Una volta més, dins del nostre territori, en el que és tan important aquesta branca del treball, al llarg dels mesos d'estiu, on la campanya es troba aturada, des de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó llancem vora 90 contractes per a que les persones que es dediquen al sector agrari puguen tindre treball al llarg d'aquests mesos i que s'aprofite per a millorar el terme municipal, els camins rurals i totes les memòries de l'atur que ens permeten tindre en bones condicions els espais rurals per al començament de la campanya de l'any 2026-2027. Un projecte de més de 225.000 euros en el que els interessats van a rebre en els seus domicilis, a través de l'oficina de labora de la Vall d'Uixó, la carta per a poder presentar la documentació a l'Ajuntament de la